Recordant la època dorada del mes d'octubre i era el 31. La noche dorada. Los Bockers.

recordant la època dorada del mes d'octubre. I era el 31, la noche dorada. Los Bokers.